Musica svizra tier RTR Beatrice Egli kun Hörni auf damit. E rolla anciet la jamna dels premis Nobel che venen surdai a Stockholm at Oslo. Paux premis en collegiai cun taun prestige co al premi Nobel. Scompremes al premi Nobel della medicina venius annunciaus. Du studests astens la gradel premi Peter Hegemann a Georg Nagel a vitiera un instinciau dels Stadis Unii Carl Dicerroth. Els venin un drei per lurscu vertas alla domena da optogenetica a canals da Jonas, che venin dirigi tras lisch, ne dec ple sempel, la optogenetica porge pusavla dats da carta al ciurvi dalla scuola zinzeveva mossa mie plebaut. La optogenetica mossi co zellas dalla gnarva al ciurvi mar cascien rigurdientias sentimains a comporta main. Als scienziai vedin fulau via per ina nova era, al proceder veni schon duvraus per terapias, per exempel alla medicina dels eils. Uon festiveschen als premis Nobel Jubileum de 121 ons, al premi Nobel de medicina è dotaus cun radon 1 million euros, als trai scienziai su veni minci mai in tierz de quai million. Oz mardis venien anziau al primi Nobel de fisica, ma siam na quel de chimia, lussuand in quel de literatura a quel de paish, ad al de vos premi, lez venien annunziau sliendis dis proxim nun nadmain al premi d'economia. Als premis venien surdai als 10 de december, al de la mort del fundatur Alfred Nobel.